0: decencia también de lo que fue el Partido Socialista.
1: Volvemos con noticias fin de semana. A las 7 serán las 6 en Canarias.
2: Síguenos por internet en ondacero.es.
3: El fin de semana está para ponernos al día.
4: Onda Cero Catalunya. A Barcelona, 93.5 FM. A Girona, 98.9. A Lleida, 94.1. A Tarragona, 95.3. A Vilanova, 96.3. I a l'Alt Maresme, 102.4. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat. Amb Ariadna Belver.
5: Benvinguts a Lideratges. L'escenari econòmic i geopolític actual està marcat per moviments que poden redefinir l'estabilitat global i la manera com les empreses planifiquen el seu futur. Les tensions internacionals, els canvis en els fluxos energètics i la volatilitat dels mercats han situat la presa de decisions en un terreny especialment exigent. En paral·lel, el teixit empresarial, des de les grans corporacions fins a les micropimes, que sostenen l'activitat quotidiana del país, continuen adaptant-se a un entorn on la transformació tecnològica, la sostenibilitat i la incertesa són factors estructurals. I amb aquesta mirada ampla i amb voluntat d'interpretar els canvis que estan configurant el present i el futur de l'economia, obrim aquesta nova edició de Lideratges. Per tant, comencem avui amb la secció Notícies, parlant sobre l'acord preliminar entre Estats Units i l'Iran i la reobertura de l'estret d'Ormuz, amb Ángel Hermosilla, secretari general del Col·legi d'Economistes de Catalunya. A continuació, a la secció Microscopi Masculí, entrevista a Eloi Planes, president executiu de Fluidra. A continuació, a Màrqueting i Comunicació, en motiu del Dia Mundial de les Micropimes, parlem amb Mireia Campmany, vicepresidenta de Pimec, i per acabar la secció Empresa en Femení, entrevista a Begoña Berenguer, responsable de Wealth Management a Indosuez, Luxemburg. Som-hi!
4: Lideratges amb Ariadna Belver.
5: Després de mesos de tensió militar i d'una greu crisi energètica vinculada a l'estret d'Ormuz, els Estats Units i l'Iran han assolit un acord preliminar que preveu l'alto el foc, la reobertura de les rutes comercials i una flexibilització progressiva de les sancions econòmiques a Teheran. Els mercats han reaccionat positivament, especialment pel que fa al petroli i al transport marítim, tot i que encara hi ha incerteses sobre l'aplicació definitiva de l'acord. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges parlem amb Àngel Hermosilla, secretari general del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Benvingut, Àngel, com estàs?
6: Hola, bon dia, com esteu?
5: Bé, primer de tot, quin impacte econòmic immediat està tenint l'acord entre Estats Units i l'Iran sobre els mercats internacionals, especialment en el preu de petroli i l'energia?
6: Bueno, l'impacte immediat és d'una baixada de cotitzacions tant de petroli com de primeres matèries en general, i això ja s'està denotant en els mercats internacionals. Igual que van pujar en el seu moment com a conseqüència del tensionament d'aquest conflicte, ara s'està produint l'evolució al contrari, s'està produint una baixada. Sí que és cert que la baixada no es preveu que assoleixi els nivells prebèl·lics, però en qualsevol cas és important que es vagi destensionant aquests mercats.
5: No? Uh-huh. La reobertura, no, de l'estret d'Ormuz és una de les claus de l'acord. Fins a quin punt això pot contribuir a reduir les tensions inflacionistes que han afectat Europa durant els darrers mesos?
6: Home, això, com deia, ja s'està produint a nivell de cotitzacions de primeres matèries de petroli. Sí que és cert que això es transmetrà directament, sobretot al preu dels carburants, però hem de ser conscients que totes les cadenes de valors, tant industrials com no industrials, encara estan rebent d'alguna manera l'impacte de l'augment de preus que s'ha produït aquests darrers mesos. Per tant, fins que tot això s'acabi traslladant, podríem dir, amb una desinflació, hauran de passar setmanes i fins i tot mesos, com hi ha les previsions que s'estan realitzant. Uh-huh. Per tant, sí que és cert que determinats àmbits serà un impacte relativament immediat, com deia, com és el cas dels carburants, però sí que les cadenes de valor vinculades a temes com els aliments o productes químics, això encara durarà un cert temps, aquesta pujada de preus que es va produir els darrers mesos. No?
5: Uh-huh. L'acord també contempla aquesta relaxació de les sancions i la recuperació de les exportacions iranianes de petroli, però com pot afectar això l'equilibri energètic mundial i els principals països productors?
6: Bueno, jo diria que de manera immediata, primer que per l'estret d'Ormuz ja s'està produint una normalització de les operacions logístiques habituals, per tant això és positiu, i el que sí també s'està produint és com un procés per tornar a emmagatzemar reserves energètiques que s'havien reduït de manera, podríem dir, alarmant, que són les que en part estaven provocant una pujada de preus en el cas del petroli, en el cas del gas i en el cas de determinats productes derivats del petroli i del gas, com pugui ser en fertilitzants, amoníac, aquest tipus de productes que són bàsics per la indústria, doncs havien patit un desestocament produït perquè no estaven funcionant les línies habituals de subministrament.
7: Clar,
6: a la mesura que això es vagi normalitzant, doncs, lògicament s'anirà destensionant totes aquestes cadenes de valor i cadenes d'aprovisionament que estaven patint d'alguna forma, i això es traslladava amb un problema de reserves i amb un problema de preu. No?
5: I quines oportunitats i quins riscos ha generat aquest nou escenari per a les empreses europees, especialment en aquests sectors que deies, no? Com indústria, transport i logística internacional, però s'ha pres, hi ha hagut algun aprenentatge de potser no dependre tant d'aquest punt de pas, no? De l'Estret d'Hormuz?
6: Bueno, evidentment, aquest tipus de crisi acaba provocant això que esmentes, no? Podríem dir, els agents vinculats a aquests àmbits, pues, veuen que han de buscar alternatives que disminueixen aquest elevat grau de dependència que es té, pues, d'aquestes fonts d'aprovisionament. També en aquesta crisi s'ha posat de manifest la necessitat d'accelerar el procés de sostenibilitat, el procés d'intentar anar cap a fonts energètiques alternatives als combustibles fòssils, perquè encara el grau de dependència és més elevat. I això s'està produint perquè els països en general estan anant cap al procés d'electrificació més ràpid del que es preveia abans, no? I, per exemple, el vehicle elèctric ha anat a primera fila, podríem dir, del mercat de compra de vehicles. Vull dir que realment s'ha vist la necessitat d'intentar anar més ràpidament cap a una societat on els combustibles fòssils tinguin una presència més baixa, perquè encara és massa elevada i sobretot en determinats punts, com passa amb l'Estret d'Hormuz, igual que amb el canal de Suez, que quan es produeixen crisis d'aquest tipus es veu realment que el món encara està força dependent d'aquestes fonts energètiques, no?
5: I a més, per acabar, mirant a mitjà termini, no? Aquest acord també pot convertir-se en un factor d'estabilitat per l'economia global, o encara hi ha prou incerteses geopolítiques perquè els mercats continuïn mostrant volatilitat?
6: A veure, hem de ser conscients que l'acord és positiu, que l'acord és un acord d'alto el foc, és a dir, que encara hi ha un procés de negociació que està en marxa i que encara hi ha elements d'incertesa importants, com pugui ser el cas d'Israel, no? Per tant, és probable que les properes setmanes encara veiem volatilitats negatives, en el sentit d'alces o pujades inesperades del preu del petroli o del gas com a conseqüència d'alguna crisi en el procés de negociació. Això possiblement es produirà. Dos, que l'impacte de la crisi que hem patit aquests mesos encara durarà un cert temps, perquè, evidentment, com deia, s'està estenent a tota la cadena de valor i això s'està traslladant a preus, ja no solament a preus de fonts energètiques com les darreres setmanes, sinó fins i tot als aliments, i això encara durarà un cert temps. I no hem d'oblidar que en el cas d'Espanya hi ha una sèrie de mesures del govern per intentar reduir l'impacte de la guerra que encara estan en marxa, i aquestes, d'alguna manera, s'eliminaran els propers mesos. És a dir, que l'impacte sobre els preus, sobre la inflació subjacent, sobre les cadenes de valor continuarà un cert temps. L'impacte immediat, crec que a hores d'ara, doncs, malgrat aquestes puntes que comentava, està bastant o relativament controlat, però sí que hem de ser conscients que fins que això s'elimini totalment ha de passar un cert temps.
5: Molt bé, doncs veurem com evoluciona. Moltes gràcies per atendre'ns. Fins la propera.
6: Gràcies a vosaltres.
5: Una abraçada. Àngel Hermosilla, secretari general del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
4: Lideratges amb Ariadna Belbert.
8: Como ganadero, sabes que hoy el mayor riesgo no es tanto explotación, sino fuera de ella. Enfermedades, accidentes. Con el seguro de vacuno de Agroseguro proteges mucho más que tus animales. Proteges tu inversión, tu trabajo y tu futuro. Porque si todo cambia en un instante, necesitas a alguien que te ayude a seguir. Porque nada crece solo. Agroseguro, proteger lo que nos une.
9: 9NSA Fertiberia. Mejor aplicación y conservación. Y ahora es de color blanco. Pruébalo. Fertiberia.

0: Tiberia, soluciones para tu cultivo.
1: Bé, avui a Lideratges tenim una nova edició de la secció Microscopi en masculí, que és l'espai on entrevistem a homes destacats al seu àmbit professional perquè ens expliquin una mica la seva trajectòria i repassem temes d'actualitat del seu àmbit i també que ens donin la seva visió sobre la igualtat de gènere. I avui tenim l'oportunitat de parlar amb Eloi Planes, que és el president executiu de Fluidra. Benvingut a Lideratges, Eloi, com estàs?
2: Molt bé, moltíssimes gràcies, bon dia.
1: Bé, un plaer tenir-te aquí. Explica'ns una mica, per posar en context la teva trajectòria acadèmica, no? Tenim que vas estudiar enginyeria industrial i posteriorment vas especialitzar-te en direcció i gestió empresarial. Quan vas descobrir que volies dedicar-te al món de l'empresa i què et va portar a orientar la teva carrera cap al lideratge empresarial?
2: Bé, jo penso que en el meu cas quasi això ve de sèrie, no? Jo a casa meva, el meu pare va fundar la companyia el mateix any que naixia jo, l'any 69, i jo he viscut a l'empresa des de petit, és a dir, a casa, amb sopars, amb socis del meu pare, amb viatges durant l'estiu, que sí, vam donar bastantes voltes pel món, però sempre a casa d'un o a casa de l'altre. Mm-hmm. De fet, jo no tinc un moment clar en el qual diguis, escolta'm, em dedicaré a això. De fet, quasi bé diria que quan estudiava enginyeria pensava, bé, jo no acabaré treballant en una empresa i menys en la del meu pare. Però mira, hi ha cops que hi ha decisions, i jo crec que sí, que quasi no les prens tu, no? Les prenen altres per tu. I crec que en el tema del lideratge, per mi això està d'un aprenentatge. Crec que en el seu moment el meu pare i l'Antonio, que era la seva mà dreta, aposten per mi en un moment que jo era molt jove i que segurament no tenia ni la capacitat d'entendre el que podria, no? On te podria arribar jo des d'un punt de vista doncs, de lideratge empresarial. Són ells els que aposten, són ells els que m'acompanyen, jo crec que aquesta paraula m'agrada molt, són els que m'acompanyen, els que em fan atrevessar segurament aquella porta, no? Per més endavant doncs convertir-me en empresari. I això em fa pensar molt que crec que la feina dels que ja portem temps al davant d'una empresa, segurament la feina més important és aquesta, és ser capaços d'entendre on està el talent, de veure'l i sobretot d'acompanyar-lo per créixer. Així que no tinc molta credibilitat, com et deia, perquè no tenia la intenció ni la voluntat i poc a poc m'hi vaig anar trobant i suposo doncs, que em va anar enganxant.
1: Segurament el que deies, que bonic, no? Això de l'acompanyament que sovint s'oblida i sí que, evidentment, doncs, quan comences i molt jove, no? Encara que ho hagis viscut a casa teva, necessites, no? Una mica que et guiïn, no? i que t'acompanyin.
2: Sí, jo crec que és importantíssim. Jo ara moltes vegades, no? A Fluidra, que l'empresa s'ha fet molt gran, i a vegades estem discutint, escolta'm, pues, aquesta posició, qui podria agafar-la? I et diuen, no, potser és massa jove, i t'estan parlant ja d'una persona que té 40 anys, i penso, mare de Déu, senyor, què ens ha passat, no? Perquè a mi en 26 em van posar el d'això, i jo treia la companyia a borsa en menys de 40 anys. I llavors jo crec que a vegades parlem del talent i creiem que el talent és algo que tenim que anar, o és quelcom que tenim que anar a buscar, i jo crec que el talent l'hem d'identificar i l'hem d'acompanyar. Jo crec que és el que almenys quan miro el que a mi m'ha passat, doncs em dono gràcies, perquè segurament si sóc avui qui sóc, amb totes les meves virtuts i tots els meus defectes, és gràcies a això, és gràcies a que hi ha hagut, a que va haver-hi gent que no només van apostar per mi, sinó que em van acompanyar i em van ajudar a créixer.
1: Uh-huh. Més a més, aquesta que dèiem, no? D'aquesta combinació tècnica, no? amb la part de la vessant de la gestió, segurament aquesta doble mirada t'ha ajudat, no? Estratègicament a prendre decisions, perquè a vegades, si només has fet la part tècnica, falta el complement de la gestió, no?
2: Sí, jo sempre explico que que jo soc, bueno, no sé si soc enginyer, vaig estudiar per enginyer industrial, em vaig treure la carrera, però no he exercit massa temps d'enginyer.

0: de manera pura. Però sempre explico que l'enginyeria, a mi, des d'un punt de vista de la forma de mentar, de pensar, de com em va estructurar la ment, ha estat molt clau. L'enginyeria és una carrera que toca molts pals, és molt àmplia, i on, evidentment, és molt tècnica, amb moltes coses, però on t'ajuda a entendre els sistemes, a problemes complexos, doncs dividir-lo en problemes més, no?, menys complexos, més petits, a buscar-li solució. És una carrera bastant pragmàtica, bastant d'aplicació. Jo crec que aquesta estructuració a mi m'ha ajudat molt davant dels reptes, davant dels problemes. Doncs després vaig tenir una formació, una vegada ja estudiava, ja treballava, més del món empresarial, amb un màster. Però segurament la gran formació, i està molt lligat a això que comentàvem abans, és la formació de quan un està realment al davant de l'empresa i aprendre que més enllà del tema tècnic, doncs en una empresa has de prendre decisions sense tenir tota la informació, que has d'escoltar molt, que has d'intentar estar molt a prop del mercat, aprendre la importància del tempo en les coses. Jo crec que això és de les coses que a mi sempre m'ha costat molt. Tenim tendència a accelerar-nos o a frenar-nos, i aquesta és una escola que s'aprèn quan tens referències bones, bons mestres, bons mentors. Aquí, doncs, abans et comentava les meves dues referències, però jo vaig treballar molt al costat de l'Antonio, i l'Antonio per mi va ser una gran escola perquè era aquella escola pràctica, aquella escola real, que sumat, doncs, amb una formació tècnica, doncs m'ha ajudat molt.
1: Aquesta vinculació que deies, quins aprenentatges, a més de tots aquests anys, no?, amb Fluidra, va començar amb un altre nom, si no recordo malament, d'Astra, no?
0: Bueno, bé, sí, Fluidra és, sí, es coneix al començament com Astral, després passa a ser Aquària, i just abans de sortir de bolsa sortim amb el nom de Fluidra.
1: O sigui, té d'antiguitat quants anys?
0: Mira, és de l'any 69, com us deia.
1: Exacte, aquesta, quan vas néixer, és veritat.
0: Aquesta la conec bé, perquè són 57 anys, no m'equivoco gaire.
1: No te la perds, sí. I després, un dels moments més rellevants, no?, va ser aquest procés de fusió amb la nord-americana Zodiac, no?
0: Sí, a la història d'una companyia, a la història d'una companyia existeixen moments o punts, no?, en la història que representen un canvi o una transformació més accelerada. En el cas de Fluidra, jo n'he viscut diversos, potser els tres més destacats, o potser quatre, no? Va ser el primer, l'entrada al Banc de Sabadell en l'accionariat de Fluidra l'any 2002, comprant minoritaris. Això ens va ajudar molt a entrar en el món de l'M&A. Fluidra fins a aquell moment havia crescut orgànicament, no inorgànicament, i aquí es comença a combinar un creixement orgànic i inorgànic. El Sabadell ens ajuda a això, l'entrada al Sabadell en el capital, al igual que ens ajuda a acabar de fer el canvi generacional, que és un dels punts més importants en una companyia familiar, no? És d'aquells punts on es pot trencar el llegat, i el Sabadell, el seu element extern, ens va ajudar molt. Aquell va ser un dels moments importants. La sortida de borsa és un altre. És un moment en el que continuem apostant per la companyia, però ja en un entorn molt diferent, un entorn cotitzat. La crisi del 2009 és un altre, jo diria, moment de transformació potent. Des de fora sembla que a la companyia no li passa res, perquè pràcticament no creixem durant molts anys, però hi ha una transformació molt potent del que és la realitat de l'empresa. I arriba un punt, que és el que em comentaves, a l'any 2016-17, que és la fusió amb Zodiac, una fusió que realment es treballa a foc lent, perquè portàvem molts anys parlant, no només amb Zodiac, sinó amb altres possibilitats. Fluidra, en aquell moment, la companyia industrial, dèiem, més gran del món, però bueno, érem pràcticament al mateix nivell que altres tres companyies industrials, però amb una gran diferència. Fluidra era una companyia que no estava present en el mercat americà, que és el primer mercat mundial. El mercat americà és el 50% del mercat de la piscina. No estàvem en aquell mercat i érem la companyia més gran, o d'un mateix tamany que les altres, que eren companyies bàsicament amb presència americana, poca presència.

0: Consell Internacional. Ahir, en aquell moment, en l'any 2016, tenim l'oportunitat de fer de fer un salt a través de la fusió amb Zodia, companyia que era la tercera en aquell moment en el mercat americà, una companyia pràcticament del tamany nostre, una operació que ens posiciona bé, en el paper era una operació que ja es veia que era molt bona, però això s'ha d'executar, que és la dificultat. Però era una operació que ens posicionava com a número 1 a nivell mundial, sent número 1, 2 o 3 en qualsevol dels mercats grans del sector de la piscina, però una fusió que des d'un punt de vista d'execució tenia les seves complexitats, des de la cultura de les empreses. Estàvem parlant d'una empresa catalana d'origen familiar, amb presència familiar potenta i cotitzada aquí, amb una companyia americana de private equity.
1: Conceptes totalment com diferents, no? A nivell de només mirar el bottom line, el número, no? El llegat, no?
0: El llegat, o sigui, exacte.
1: Clar, és
0: veies, no? Bueno, tot això s'havia d'alinear. Primer l'operació en si, però una operació complexa també des d'un punt de vista d'arribar als acords, i després des d'un punt de vista d'execució. Però per nosaltres va ser, o ha estat, com deia, un d'aquells moments històrics on la companyia fa una transformació potent. Ens convertim en aquell moment en el líder global. Després continuem invertint en el mercat americà. Avui ja som número 2 en aquest mercat. I, home, després de 10 anys, perquè el temps passa ràpid, doncs, home, hem constituït una companyia homogènia, global. Jo sempre dic que el centre de gravetat de Fluidra, doncs, ha canviat. El teníem molt centrat al Vallès i avui el tenim molt centrat al mig de l'Atlàntic, no? entre els dos continents, perquè som una companyia, avui el mercat americà representa pràcticament, no arriba al 50, però proper al 50% de la nostra, no? de la nostra facturació. Bueno, com et deia, per nosaltres va estar, crec que és un dels grans moments que ens permet avui tenir una posició extraordinària, pensant també en el futur. Tenim el tamany, tenim el coneixement dels mercats, estem a prop. A mi hi ha un concepte que m'agrada molt de Fluidra, que crec que és molt, molt cert, perquè a vegades ens diuen coses i és més màrqueting que realitat, i és que nosaltres som molt catalans a Catalunya, molt andalusos a Andalusia, molt gallecs a Galícia, però molt australians a Austràlia, molt francesos a França, molt sud-africans a Sud-àfrica, molt americans a Amèrica, no? Nosaltres som una companyia global, però amb una aproximació molt local, molt propera al mercat. I jo crec que això és el que fa realment...
1: El secret de l'èxit, no? Que la gent et vegi com que ets d'allà, que no ets un estrany, no?
0: Que nosaltres tenim molt poca gent que no sigui del país portant la companyia, no? Tenim molt pocs expatriats. En tenim, perquè al final movem el talent, però no el tenim amb una idea de en aquest mercat hi posarem algú per tenir-lo controlat, no? Mm-hmm. Nosaltres som molt del lloc, estem molt proper, i jo crec que, com dius tu, com deies bé, jo crec que aquesta ha estat part del nostre èxit, i és part del que jo considero que realment és una empresa global, i més cap a un món en el que sembla que anem caminant, no?
1: Clar, no, i a més abans parlaves molt de quan vas entrar, no?, amb el Sabadell, amb el món de l'M&A, i sí, sovint moltes operacions no funcionen perquè, no, el que compra vol seguir funcionant a la seva manera, no? I llavors, si no entens que en cada país i cada mercat és diferent, doncs a vegades dius, ostres, m'han assessorat amb aquesta fusió, aquesta adquisició, i no ha funcionat. No ha funcionat perquè no has seguit, no, les recomanacions que et feien, segurament.
0: Mira, hi ha un tema, i pensant en l'operació de Zodia, que quan un va a les escoles de negoci, expliquen, en general hi ha dos temes que expliquen en les grans fusions, en els grans moviments corporatius. Un és que el 70% de les fusions no acompleixen amb els objectius, sí, que s'havien marcat, i l'altre és que no hi ha fusió entre iguals, que sempre n'hi ha una que guanya i l'altra que perd. I nosaltres, de fet, l'operació de Zodiac ens surt bastant millor fins i tot del que teníem previst sobre el paper, que ja era una bona operació, ens surt millor

0: Vol dir que aquí no vam complir amb un
1: Dels objectius,
0: de les idees
1: eh?
0: que
1: Clar.
0: t'explicaven.
1: Sí.
0: Però l'altre tema és que nosaltres realment plantegem una fusió entre iguals. Nosaltres necessitàvem de l'equip americà per poder fer aquesta fusió. Necessitàvem crear una companyia pràcticament nova, fusió de dues. Vam arribar a canviar, no vam canviar el nom, perquè ja l'havien canviat, com abans deies, alguna altra vegada, però sí que vam canviar el logotip. Vam fer una feina important en definir els valors, la cultura, en fer un equip balancejat. De fet, el conseller delegat de Zodiac, abans de la fusió, se'n va venir a viure a Barcelona, va fer-se conseller delegat de la fusionada, jo em vaig quedar com a president executiu. Vam fer jo crec que una fusió molt diferent al que normalment expliquen a les escoles de negoci.
1: Però una altra
0: Realment.
1: vegada, potser, perdona, eh? Potser una altra vegada un acompanyament, no? Vull dir que el que deies al principi, al final són persones, no? I
0: Sí.
1: llavors s'ha
0: S'ha
1: d'anar de la mà i
0: de la mà,
1: coneixes, no? I confiança.
0: sí, i generar aquest espai exacte, de confiança, de parlar. Jo recordo molt, perquè culturalment bueno, és un xoc i és un repte, discussions llargues i que duraven dies amb el Bruce, amb el Consell Delegat, i no ens posàvem d'acord, i jo veia que tenia una visió molt diferent, i jo mai vaig pensar, ostres, aquest tio és curt, o aquest tio no s'entera, o aquest tio no això, ni crec que ell mai pensés això, sinó sempre pensava, ostres, si ell no ho veu o no ho entén, què ens estem perdent, què és el que no estem dient, o què és el que a lo millor estem llegint malament. Jo crec que aquesta actitud humil d'alguna forma, amb la capacitat d'escoltar, i és molt important per poder construir després, per poder construir junts, no? Per poder avançar.
1: Que bo. Per posar una mica de dades, perquè l'audiència, anem aquí parlant de Fluidra, Zodiac, i saber que us naixeu, no?, com una empresa que es dedica principalment, primer potser a la maquinària i després a les piscines, o sigui, com l'ordre de los factores, com comença, com comenceu?
0: Mira, per posar una mica en perspectiva, Fluidra neix a l'any 69 al Poblenou, com a... De fet, aquí hi havia dos socis de les... Fluidra té quatre famílies fundadores. Una era el meu pare, però el meu pare, de fet, el contracten com a enginyer. Hi havia dues famílies fundadores que tenien unes empreses que es dedicaven al manteniment i construcció de piscines i pistes de tennis en aquell moment, i tenien un director general, una persona que els hi portava el negoci, que era el tercer soci, que és el Robert, que és dels quatre socis fundadors, l'únic que avui encara està viu. El Robert, en aquell moment, importava els productes que necessitaven pel manteniment i la construcció de piscines, doncs, bàsicament, d'Estats Units i d'Itàlia, i es planteja que per què no es posàvem a fabricar els productes de Fluidra, els productes de Fluidra, els productes que necessitaven per poder portar el negoci endavant. Busquen un enginyer, que és el meu pare, i comencen. I es donen compte que, clar, que fabricar producte només per ells no és suficient, i que amb això el que tindrien que fer és obrir la venda a altra gent, obren la venda a altres empreses en el mercat espanyol. Es donen compte que el mercat espanyol no és suficient, i en l'any 72 ja s'obre la primera filial a França, i el 76 a Itàlia. Aquesta història, que és així molt curta, denota molt el que és Fluidra i l'ADN de Fluidra. I ho faig molt simple. El primer és el que som i el que fem. Si Fluidra neix amb una voluntat que és donar servei als professionals que treballen en el món de la piscina, tant sigui per manteniment com per construcció. I això és el que fem avui. Nosaltres tenim la gamma de producte més ampla, els serveis més amples, pels professionals de la piscina. És veritat que tot això ha anat evolucionant, i avui hi ha producte més dirigit a consumidor, però el gran gruix nostre continua sent el mateix. Nosaltres estem aquí per intentar fer la vida d'aquests professionals més fàcils. Hi ha un altre element clau que també està en aquesta història, que és aquest caràcter emprenedor, aquest caràcter de dir, bueno, va, ens posem a fabricar, que és una miqueta una idea de boig, una idea de somiadors. Anem a posar-nos a fabricar el producte per nosaltres. Fluidra té aquest ADN, eh? Ens hem fet molt grans, però té aquest ADN, té aquesta idea de, escolta'm, vinga, això, quin és el següent pas, què tenim que fer, què tenim que construir. I el tercer és el concepte aquest d'internacionalització. Any 72, estem parlant encara època

0: Aquestes estem encara en un moment on entenem una Europa molt diferent, però on aquests moviments no eren fàcils, i Fluidra ja surt a vendre al món, i on es fica el límit és al món. Aquests tres elements són molt característics de Fluidra. Són el que fem i per què ho fem, aquest caràcter emprenedor i aquesta visió de que el... Ara jo faig broma, no? Si realment estem pensant que ens anirem, no? que anirem cap a Mart i començarem a portar gent a Mart, tenim que començar a pensar en les piscines d'allà.
1: Clar, com seran?
0: Perquè el món s'ha esfarbit. Això és molt, molt això. Clar, Fluidra neix així i va creixent, és una història de creixement doncs, pas a pas.
1: I això ha estat, perdona, en projectes molt emblemàtics, a més, no? Vull dir, ara em ve el cap... El d'Andorra, per exemple, no? que pot ser una cosa petita, però vull dir que és molt peculiar, no? Del riu.
0: Sí, clar, Fluidra té... El gran negoci és la part residencial, però el que té molta visibilitat són els grans projectes globals. S'han fet les piscines, per exemple, els mundials de natació a Barcelona, al Sant Jordi, amb la primera piscina flotant, que es va construir en dues setmanes, es va tenir que després, no? Es va fer la competició i es va tenir que desfer. Hi ha projectes emblemàtics a tot el món. Clar, avui Fluidra té presència... Avui venem pràcticament a tots els mercats mundials i tenim presència a 45 països en filial pròpia que representa, aquests 45 països representen el 95% o 96% del parc mundial de piscines, que estem realment on ens toca estar. Fabriquem a tots els continents del món, som pràcticament 8.000 persones directes, si comptéssim indirectes, doncs més de 10.000, persones, més de 2.000 milions de facturació, pràcticament 2.200 milions. Som una companyia, com et deia, que és una plataforma avui molt global, amb presència molt propera als grans mercats.
1: Tot això que sembla que s'està explicant d'una manera molt fàcil, no? I com molt, molt, molt propera, i t'ho agraeixo, però clar, implica... Tants països, tants treballadors, o sigui, de molta gestió, una mica també, a vegades, de gestionar diferents expectatives, no?, entre accionistes, clients, treballadors, mercats, i a més això, que ho estàs fent amb èxit, amb molt bon èxit, no?, tens temps per altres coses, no?, perquè estàs participant amb altres organitzacions, amb fundacions. Explica'ns una mica, perquè dius, bueno, d'on treus el temps, no?, per fer tot això. O sigui, suposo que tens molts bons equips al darrere i amb el que hi ha molta confiança i amb el que delegues molt, perquè no ets Superman. Però explica'ns una mica com, perquè tens aquesta vessant, no?, de la Fundació Catalunya Cultura, el president de l'Instituto de l'Empresa Familiar Espanyol, això són hores, i a més suposo que viatges també, i tens família. I...
0: Sí, sí, tinc de tot, tinc família, viatjo... quasi tu apuntaves, jo crec que el punt més important... Jo crec que els viatges empresarials s'han de fer molt ben acompanyats. Aquesta idea de que el líder està sol, jo, vaja, no l'he viscuda mai. Crec que un té que estar molt ben acompanyat, per dalt, per baix, pel costat i per tot el que puguis, no? Tindre bons socis, tindre un bon consell, tindre un bon equip, i tu jugar i formar part d'aquest equip per ajudar a que la companyia continuï avançant. Jo crec que Fluidra té això, a més Fluidra és una companyia que ha crescut amb el temps, s'ha fet a foc lent, vull dir, són 57 anys per construir aquest líder mundial, i jo he tingut la sort, doncs, de viure molta part d'aquest viatge. Ara, doncs, jo vaig entrar al 90... penso que són 94 o 96, no me'n recordo, perquè això són... Quan són? Més de 30 anys, no? Són més de 30 anys, que són... És pràcticament la meitat de la història.

0: la meitat de la història en la que he estat allí i he viscut com a, no, tots aquests canvis. Això també et dona una base sòlida, no? Si sumes a l'equip, a la base sòlida del coneixement que tens del sector, del mercat, un sector relativament nicho, prou gran per fer negocis, però prou petit per conèixer el bé, doncs et dona molt avantatge per moure't amb certa agilitat. Però, evidentment, els equips... l'equip és la clau, eh? Tant com et deia, ben acompanyat per dalt i per baix. Després tinc una convicció, i és que els empresaris hem d'involucrar-nos en la societat civil i en els grans reptes que tenim. Penso que l'empresa és la gran solució a l'evolució del país, als grans reptes socials, i com deia, els empresaris hem d'estar presents d'alguna manera, com puguem, i com tu deies, estirant el temps, perquè al final l'has d'estirar per poder-hi estar. Jo en el meu cas doncs ja estic involucrat de diferents formes, com bé deies. Jo crec que la cultura és un element que ens defineix. Un país sense cultura és un país que és menys, és més pobre, és menys crític, no aglutina tant a la gent. Jo crec que al final som el que som per no? I el que ens defineix és la cultura, i hem de veure com això també ho cuidem, i des de la Fundació Catalunya Cultura, amb un equip també extraordinari, doncs intento també acompanyar. I després l'empresa familiar és clar, representa... Els números són molt, molt potents. El 92, més del 90% de les empreses espanyoles són familiars, i representen doncs, pràcticament el 70% del VAP, i és a dir, que no són un, no és un sector d'això, sinó que és l'economia en si. Sí. Uh-huh. I crec que i les empreses familiars tenen els seus reptes normals, com qualsevol empresa, no? Com t'impacta la digitalització, com t'impactarà la intel·ligència artificial, què passa amb els grans moviments geopolítics, i com això t'impacta, i tenim aquests grans reptes, però se'ns assumen els reptes d'una empresa familiar, que és la governança, el canvi generacional, i crec que, tornant potser a la paraula que ens ha sortit més avui, no? Aquest tema d'ajudar i acompanyar i aprendre uns dels altres és un tema important, i per tant aquí també doncs crec que és, per la societat és bo que d'alguna manera hi hagi instituts que cuidin i que, no? que cuidin aquests moments i que ajudin les empreses a fer els salts en els reptes que es troben.
1: Totalment. I no voldria acabar aquesta entrevista, perquè podríem estar molta estona, perquè van sorgir preguntes, però sense, no vull acabar sense preguntar-te, dintre d'un equip que ja imagino que és divers, ja només pel fet de diferents països, diferents cultures, però sobre igualtat de gènere, com ho veus? Si un equip amb una empresa on, no, pel que sona, o sigui, de piscines, tècnic, enginyer, què tal la presència de la dona directiva? O
0: la diversitat en una companyia, jo diria, tant en la part executiva com en els òrgans de govern, jo crec que és clau. I la diversitat entesa amb tota l'amplitud és clau. Aquesta visió internacional és clau, i la diversitat de gènere també ho és. Jo crec que s'ha avançat moltíssim. Si un mira enrere, jo miro el sector i miro Fluidra amb els últims, no tants anys, amb els últims 10 anys, i hem fet un avanç importantíssim. A nivell de consell, molt clar, per convenciment i també perquè ens han anat també forçant crec que també està bé, clar. Perquè crec que és necessari trencar aquests elements, i a nivell d'equip hem sigut capaços també d'anar construint. Possiblement estem encara, ens queda molt recorregut per fer, però també veus, quan veus l'estatus, no? De la gent jove que tenim i com estan pujant i tal, doncs on la diversitat ja comença a ser pues, pràcticament realitat, en alguns casos hasta fins i tot més del 50%. Vol dir que ja veus que això és una dinàmica bona.
1: Molt bé, moltes gràcies per acompanyar-nos. Enhorabona, sobretot, enhorabona al teu pare, que ja no falta, però a tots els socis també. I

0: creixement i el seu paper en un context econòmic cada vegada més exigent i competitiu. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges parlem amb Mireia Campmany, vicepresidenta de Pimec. Benvinguda a Lideratges. Mireia, com estàs?
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat en aquest dia tan important per nosaltres de tenir veu en aquest dia.
0: Totalment. Bé, les micropimes dèiem que són la columna vertebral de l'economia catalana. Quina és la seva aportació real avui en termes d'ocupació, riquesa i cohesió territorial?
1: A veure, recordo que les micro, les petites i mitjanes empreses suposem el 99,8% del total del teixit empresarial català. Per tant, podem dir que som un motor econòmic. Diria també que dintre d'aquest teixit empresarial català distingiria que les micropimes són el 94%. Aquesta és una dada important, perquè les micropimes són les de menys de 10 treballadors amb un promig entre totes de 2,5. Dada important. Si anem a veure realment quina és la nostra aportació, segons dades de l'exercici 2024 que fa l'anuari de la PIMEC que elabora l'Observatori de la PIMEC Catalunya de PIMEC, generem com a pimes el 60,4% del valor afegit brut i ocupem el 66,2% de les persones treballadores. Uh-huh. Això és, vol dir que generem ocupació, creem riquesa i que d'alguna manera sostenim l'estat de benestar, no? Progrés econòmic, social, cohesió territorial del país.
0: I en un context marcat per la digitalització, la sostenibilitat i la transformació tecnològica, quins són els principals reptes que afronten actualment les petites i mitjanes empreses?
1: Jo diria que sí que les MIPIMES són des de les micro a les petites a les mitjanes, no? Els reptes no són exactament iguals, perquè les mitjanes d'alguna manera tenen unes estructures amb uns recursos que permeten afrontar totes aquestes noves, no, oportunitats, com és la digitalització, la sostenibilitat o les noves tecnologies d'una manera. Les petites i les micros, sobretot aquestes últimes, són les que ho tenen una mica més difícil d'implementar. Llavors, està clar que totes les empreses han de guanyar competitivitat amb aquests elements, perquè si no, no creixeran, no? Però això requereixen temps i esforços. I les hem d'ajudar. Les hem d'ajudar des de tots els actors que hi ha en el teixit econòmic. Nosaltres, i aquí posaria un parell d'exemples, com a PIMEC, en aquests entorns, precisament, hem treballat i vam fer una eina que és una calculadora de petjada de carboni per microempreses i persones autònomes parlant en termes de sostenibilitat. I quan va haver el Covid i van haver-hi els fons Next Generation, vam col·laborar en el disseny del kit digital. És a dir, nosaltres vam participar per poder que les MIPIMES, no, entrin en aquests entorns de sostenibilitat, de digitalització i de noves tecnologies. Ara bé, a nivell de l'administració, si parlem de l'administració, nosaltres sempre diem que cal que es legisli tenint en compte les pimes, precisament, pensant en petit perquè ens puguem fer grans. No? Uh-huh. I aquí, precisament, voldria posar un exemple d'una situació en la qual PIMEC també va participar i va impulsar defensant una mica els interessos de les nostres pimes i una reivindicació que s'havia fet històrica en termes fiscals, i és que la campanya que comença la setmana que ve, l'1 de juliol, de l'impost de societats, es va aprovar una reducció de l'impost de societats per a empreses de menys de 10 milions de facturació, que passaran del 25 al 20% en 5 anys. I per les empreses de menys d'un milió de facturació, passaran del 23 al 17 en 3 anys. És a dir, realment, quan es pensa, no?, quan es legisla pensant en petit, realment podem avançar amb la competitivitat de les nostres empreses, perquè evidentment els recursos que s'estalvin i no paguin a impost de societats podran invertir-los en aquests entorns, pues, de sostenibilitat, de digitalització i de noves tecnologies.
0: Molt bé. I en la incertesa internacional, els canvis regulatoris i l'augment dels costos han obligat a moltes empreses a adaptar-se ràpidament. Com estan demostrant la seva capacitat de resiliència a les MIPIMES?
1: Bueno, jo diria que, a veure, tothom s'adapta. Nosaltres aquí realment el que vam fer també és insistir, no, en els governs en que es prenguessin mesures perquè d'alguna manera l'impacte fos menor, no? De manera que reduïssin, pues, els preus de carburants, d'energies, no? Aleshores, sí que és veritat que ara el 30 de juny algunes d'aquestes mesures s'acaben i nosaltres estem demanant que es prorroguin, perquè clar, la incertesa

0: cosa que s'ha generat i que segueix generant aquest conflicte, no? No s'acaba, no? Sí que és veritat que alguns sectors estan especialment perjudicats, no? I sobretot són aquells que depenen de carburants, no? Per transport, etc. I després aquells que tenen afectacions a les seves cadenes de subministrament, ja sigui perquè venen del sud-est asiàtic i tenen tot aquest que han de viatjar per tots aquests espais en conflicte, o perquè tenen matèries primeres que són derivats del petroli, que n'hi ha moltíssimes, no? Aleshores, aquí tothom s'està d'alguna manera movent, i la meva experiència personal com a empresària és que s'estan produint increments de preus, cert, que es repercuteixen al final al consumidor final, que diuen que potser quan acabi el conflicte es retrocediran, però tots sabem que aquestes coses, pujar és fàcil i retrocedir no és tan fàcil.
1: I a seguir lluitant per aconseguir, no, tots junts, aconseguir més coses de cara a l'administració i més avenços. Fins la propera.
0: Moltes gràcies.
1: Mireia Campmany, vicepresidenta de Pimec.
2: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
3: McDonald's sigue apoyando al campo español con la tercera edición de los premios Big Good. ¿Eres profesional del sector agrario? Cuéntanos tu historia. Las mejores iniciativas en innovación social y medioambiental podrán ganar 20.000 euros para invertir en sus explotaciones o en el desarrollo sostenible del campo. Preséntate hasta el 13 de septiembre en premiosbiggood.es.
4: Uf, dormir con sábanas limpias es la mejor sensación que existe.
5: ¿Y el primer baño del verano? Es así que es insuperable.
4: Tengo una mejor, la de que te toque un sorteo.
5: Disfruta de esa sensación de ganar un premio. Haz tu revisión de mantenimiento anual con lubricantes Total Energy de Opel Service y podrás participar en el sorteo de increíbles regalos. Condiciones en opel.es.
1: I ara, per acabar el lideratge d'avui, ens toca la secció Empresa en Femení, que és l'espai del programa on donem a conèixer dones directives, emprenedores i amb projectes d'emprenedoria. I avui tenim amb nosaltres la Begoña Berenguer, que és la responsable de Wealth Management a Indosuez, Luxemburg. Benvinguda al lideratge, Begoña, com estàs?
6: Molt bé, bon dia a tots i moltes gràcies per convidar-me. És un plaer per mi poder estar aquí avui. Doncs bé, jo vaig començar la meva trajectòria professional als 22 anys en una important institució financera espanyola. Ara ja farà més de 30 anys, passa molt ràpid això. I vaig tenir la sort d'incorporar-me a un programa de formació per a joves executius, on vaig anar assumint responsabilitats en banca d'empreses, banca privada i lideratge d'equips. Posteriorment vaig participar en la creació d'una entitat bancària a Luxemburg. En els darrers anys m'he especialitzat en la gestió de patrimonis de clients que volen diversificació a nivell internacional, oferint-los un assessorament personalitzat i integral. Jo personalment crec fermament en l'aprenentatge continu, en la construcció de relacions duradores basades en la confiança, en el rigor i la proximitat. I per mi sempre havia sigut un somni treballar fora d'Espanya i conèixer diferents maneres de treballar, així com col·laborar amb persones de cultures diverses. Em vaig incorporar a Indosuez el 2025, després de la fusió amb The Group Petercam.
1: Uh-huh. I amb la teva trajectòria professional, t'has trobat durant tot aquest recorregut tot el que ara estàs veient a Indosuez, o has anat veient que hi havia manca de perfils femenins en posicions sobretot directives? Quina ha estat la teva experiència?
6: Durant aquests quasi 30 anys d'activitat professional, la veritat, jo crec que he vist un canvi important. Llavors sí que és cert que avui en dia cada vegada veiem més dones assumint càrrecs de lideratge en el sector financer, però bueno, també és cert que els grans canvis no són fàcils i requereixen temps. Jo sóc optimista i que crec que aquest progrés continuarà, uh-huh, amb una velocitat que serà la que serà, però que continuarà. I, bueno, evidentment, les iniciatives d'inclusió, l'evolució de les polítiques corporatives, com les que impulsa el grup Indosuez, doncs tenen un paper clau en aquest avanç. També és per això que jo estic molt contenta, doncs, que The Group Petercam s'hagi unit a un grup com Indosuez, que és tan, té aquest punt, doncs, tan interioritzat i que realment l'està duent a terme.
1: Uh-huh. I a nivell, deies que feia assessorament a patrimonialistes, entenc, no? O sigui, gent que té un cert patrimoni,
6: sí,
1: o, no? Uh-huh. I el perfil dels teus clients o amb qui assessoreu, sí, són més masculins o femenins?
6: Jo diria que hi ha un pes important de clients masculins, però a poc, pues, et vas

0: va anar a més,
1: A
0: a
1: més,
0: més,
1: no?
0: a més, a més dones, sí.
1: I va per zones? O sigui, teniu analitzat si va per països o cultures o...
0: No, jo crec que una miqueta aquí també entra la transferència generacional, perquè al final tot això és una evolució històrica, pues, que té el seu pas. I sí que és cert que jo m'he trobat realment... M'he trobat a dones preparadíssimes, que és un gust treballar amb elles, la veritat és que sí. I a part jo crec que la relació a vegades dona-dona també és fàcil, perquè podem, no sé, tenim una empatització que ens diferencia i ens entenem molt bé. I bueno, és poc a poc, evidentment, encara avui la majoria són homes els interlocutors. Sí.
1: I per acabar, bueno, primer, com veus el futur de la dona dins del món empresarial en general, i si vols fer alguna recomanació a les oients que s'estiguin plantejant el seu futur professional, què els hi diries?
0: Bueno, jo diria a nivell professional que cada repte és una oportunitat, que sempre és mirar cap endavant, créixer, descobrir el teu potencial. Sobretot també jo crec que he sigut una persona molt curiosa de la meva vida, molt inquieta també, que a vegades, bueno, doncs realment quan és tan inquieta pots trobar que et surt les coses més bé, altres vegades no tan bé, però al final quan ho veus en perspectiva, de veritat que no m'arrepenteixo de res del que he fet, i això que hi ha hagut moments complicats, perquè quan fas grans canvis, doncs al final assumeixes riscos, i aquests riscos doncs has de ser fort i tirar cap endavant. I llavors jo diria abraçar el canvi amb curiositat i resiliència, i recordar la importància del treball en equip, per mi és un punt fonamental, basat sobretot en veure respectar les perspectives de les diferents persones que formen un equip, que al final és el que transforma les idees en èxits duradors. I sobretot que continuem treballant junts per crear entorns on tothom tingui les mateixes oportunitats per tenir èxit, independentment del gènere, de l'origen o de la identitat. I res, que el nostre progrés col·lectiu depèn de la inclusió i de l'apoderament de tothom.
1: Totalment.
0: Molt bé.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Begoña, per acompanyar-nos i per compartir amb nosaltres la teva experiència i tot el que estàs treballant des d'Indosuez Luxemburg. Begoña Berenguer, responsable de Wealth Management a Indosuez Luxemburg.
0: A Catalunya, sí. Molt bé, perfecte. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat. Amb Ariadna Belver.
3: El tractor prepara el terreno para la siembra, la cosecha. Pero ¿y tú? ¿Preparas a tu tractor para todo esto? Descubre las ventajas de Agrodiesel E+10, un gasóleo B que alarga la vida útil de tu maquinaria, ofrece una combustión óptima y reduce las emisiones. Solicita Agrodiesel E+10 a tu distribuidor comercial de Repsol.
4: La Feria Galifores Abanca vuelve al monte para mostrar toda la fuerza del sector forestal. Y lo hace a lo grande. Una potente exposición, demostraciones de maquinaria, innovación y conferencias se unen en una edición de récord. Si este es tu mundo, del 2 al 4 de julio te espera Galifores Abanca. En Sergude, Vocation.
1: I tanquem el programa d'avui amb una cita inspiradora de Luana López Lara, cofundadora de Calxi i la dona més jove bilionària self-made del món, que diu que construir una empresa no és només tenir una idea, sinó que és resistir quan tot i tothom et diu que paris. Vull agrair a tot l'equip del programa, al Xavi Meca, Víctor Botini, a la producció i l'equip tècnic liderat per el Robert Atay, el Fran Villar, amb l'Ivan Gustems i el Juan Carlos García. Us animo a seguir el programa a les xarxes socials d'Onda Cero Catalunya i amb el hashtag lideratges deixar-hi els missatges que ens vulgueu fer arribar, propostes de temes a tractar al programa i iniciatives que us interessin. Estem a Facebook, X, Instagram i LinkedIn i ens acomiadem, com sempre, donant-vos les gràcies un cop més per seguir-nos i escoltar-nos. Seguim insistint que volem continuar creixent i per això és vital que ens ajudeu a fer difusió del programa i recomanar-ho als vostres familiars, amics i companys de feina. Gràcies per ser-hi i recorda, el lideratge comença amb tu, dona pas, inspira i transforma. Ens retrobem ben aviat, el lideratge és l'economia en clau d'igualtat. Cuideu-vos molt.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver. L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.

0: Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
1: Què tal? Molt bon dia, benvinguts a Gente Viajera a Catalunya i som aquí una setmana més per portar-te de viatge. Ja saps que ens encanta això de pensar en el cap de setmana i a més ara que han començat les vacances escolars dels nens després de la revetlla de Sant Joan, estem convençuts que necessiteu i molt idees per gaudir de la proximitat, de les coses que es poden fer a Catalunya i també per somiar amb els grans viatges que podem fer arreu del món, sigui ara, sigui durant les vacances d'estiu o sigui una miqueta més endavant. Així que et convido a seguir viatjant des de la ràdio aquí, a Gente Viajera Catalunya.

0: ara us proposem fer team building, és a dir, una gestió millor de la feina en equip, que bona falta ens fa, perquè això ajuda també al lideratge, a ser més productius, a ser més creatius, també depèn de la feina que feu, de l'empresa per la qual treballeu, però hi ha moltes companyies que aposten, no? I també molts professionals que de caràcter autònom doncs el que volen és tenir majors eines i habilitats per poder desenvolupar-se en la seva feina. Doncs això es pot fer també a la muntanya, amb l'Antonio Brieva, que és guia del SEC i responsable de programes per a grups i empreses del Centre Excursionista de Catalunya. Hola, Antonio, bon dia.
1: Bon dia, Carles.
0: A veure, si anéssim als de la ràdio, què podríem aprendre per fer millor cohesió d'equip? La feina de la ràdio és molt d'equip, però no sé si sempre sabem fer-ho bé. Potser ho fem per intuïció o per prova-error, però hi ha tècnica darrere del team building.
1: Jo realment, Onda Cero, equip, aquí, què veig? Veig un circuit d'orientació. Però és que ja ho estic
0: igual
1: veient.
0: Ens perdem, eh?
1: Sí. No, però ho veig. No, per exemple, parlant de circuits d'orientació, doncs fem circuits d'orientació per equips on expliquem quatre tips de com orientar, de com interpretar un mapa, de com orientar-ho, de com utilitzar una brújula, i de sobte us donem una brújula, us donem un mapa, fem uns equips i diem, nois, noies, a buscar les fites que teniu amagades per un lloc de muntanya, que pot ser Collserola, pot ser qualsevol lloc. Vale? I a partir d'aquí, bueno, posem unes proves que teniu que completar cada vegada que arribeu a una de les fites, però és una de les nostres activitats de team building, per mi, més xules que tenim i realment que tenen molt èxit.
0: I la gent sap com, avui en dia, com llegir un mapa. En l'època del GPS, us trobareu que deu ser més... O sigui, que hi ha gent menys coneixedora d'aquestes habilitats que potser fa uns quants anys, que els mapes eren més freqüents.
1: Mira, jo la veritat és que jo sempre faig la pregunta, vinga, va, on està el nord? I de sobte veus una senyala cap allà, una altra cap allà, una altra cap allà, una altra cap allà, i dius, hòstia, està clar que no... Que
0: hem de mirar el sol, no?
1: Bueno, i sobretot la gent quan veu el mar, si estem aquí a prop, però... Realment, l'orientació avui en dia ens orientem molt en micro, perquè la gent, quan, fins i tot gent que fa carreres de muntanya, va amb un GPS de rellotge, va mirant i va en micro. Si tu li dius quina vall n'hi ha al costat...
0: No ho saben.
1: A mi m'agrada molt treballar...
0: Seguir el camí i ja està. O sigui,
1: exacte, és seguir el camí. Hòstia, vaig bé, vaig pel track. Però a mi m'agrada molt, personalment, treballar amb mapes. És una formació professional i una... Bueno, tinc molts mapes a casa i al SEC ja no et dic la quantitat de mapes que tenim a la biblioteca, però és molt important portar mapes, sí.
0: I què és el que hem de... En què ens hem de fixar quan veiem un mapa si no tenim aquests coneixements previs de la cartografia i de la geografia, fins i tot?
1: Bueno, el primer que us expliquem allà, és important saber quina escala per saber les distàncies, és important les curves de nivell i, sobretot, el més important, orientar bé el mapa. Si no l'orientes
0: bé... Estàs mirant del revés, no funciona.
1: Llavors...
0: Clar, això en combinació amb la brúixola, que l'únic que ens marca és el nord, però també ens diu moltes altres coses, la brúixola.
1: Sí, no, la brúixola ens marca el nord, sempre, però ens diu, bueno, el rumbo, per exemple, en els circuits d'orientació, repeteixo, no és que fem un curs d'orientació, simplement us diem quatre coses, no? I amb la brújula i el mapa, però intentem, per exemple, que no utilitzeu els mòbils.
0: I això com ajuda a un grup de treball a cohesionar-se més o a funcionar millor?
1: Doncs aquí, perquè veieu, nosaltres el que fem a començar és fer unes proves per equips, d'acord? ¿Vale? En aquest

0: treballem tots junts, tots plegats, estem allà, fem unes proves, per exemple, muntar una tenda de campanya, que ara diries... tonteria, bueno, pues al·lucinaries la gent, clar, n'hi ha gent que no mai a la seva vida ha muntat una tenda de campanya, no? O fer una cordada, com lligar-te amb una corda, i ens posem els cascos, els arnesos, tal, tot, tot simulat, evidentment. Llavors, una vegada hem fet aquestes proves, que les fem tots junts, llavors, els equips que ja s'han format, intentem fer equips... De... una cosa que nosaltres treballem molt a Until Building és que preguntem a la persona de recursos humans o a la persona que ens ha contractat que, quin és l'objectiu d'aquest team building. Perquè l'objectiu pot ser des de... Mira, vull que la gent s'ho passi bé. Vull que tinguin més sensació de pertenència a l'empresa. Vull cohesionar més equips. Vull empoderar més aquelles persones i aquelles tal. Vull cohesionar més aquest equip o tal. Bueno, pues llavors nosaltres treballem l'activitat en funció d'una mica la petició, no? I el circuit d'orientació, bueno, és una de les proves que agrada molt. Després també fem marxa nòrdica amb la gent, fem, per exemple, un projecte molt xulo que és pujar un cim. Però no és quedem per pujar un cim, no, és un projecte de fem entrenos, pujar en la filosofia que ens agrada treballar d'Ubuntu, d'ajudar-nos, d'arribar tots a dalt, de treure aquella bandera de l'empresa i fer-nos la gran foto tots, sí, sí.
1: I també hi deu haver situacions, a vegades no et surt tan bé com tu esperaries, no? Perquè, clar, tu no saps ben bé quines motxilles porten cadascun d'aquests grups. No parlo de les motxilles físiques, sinó a vegades de les relacionals o de les emocionals, no? Sí, que has de tenir sí. Molta mà esquerra.
0: És important, però bueno, una mica també és la nostra feina, no? A mi m'agrada molt quan ve un grup, aquells primers minuts, conèixer, detectar qui són les persones més... que tenen més influència, més líders, menys líders, veure una mica, preguntar, jo pregunto molt, diguem, parlant de totes les persones, parlant del perfil de les persones que vindran, o sigui, no, al SEC no treballem amb sorpresa a veure qui arriba i què fem, no, treballem molt, o sigui...
1: Preparació prèvia.
0: Exacte, quan parlem d'un team building, n'hi ha moltes trucades i molts mails i molta conversa per preparar allò bé perquè surti bé.
1: Clar, perquè les empreses volen que allò, no, que és una inversió de temps i de recursos i de destinar aquells dies, no, o aquell dia a fer aquesta activitat, que allò els hi resulti en positiu. No sé si et demanen feedback després, és a dir, si et pregunten tu qui creus que és el millor líder d'aquest grup que t'he enviat.
0: Sí, alguna vegada sí, ens pregunten, i sí, obertament. Els
1: perquè tu els poses en situacions normalment molt diferents de les que es troben a la feina, no?
0: Sí. Nosaltres treballem molt en el concepte d'ampliar la zona de confort.
1: Val.
0: No treure la gent de la zona de confort, que és molt típic. Hay que salir de la zona de confort. No, això no, perquè... No, ampliar aquesta zona de confort, que facin coses que no farien, però que al final diuen, ostres, pues... I sobretot que siguin coses útils. Per exemple, l'orientació, jo crec que és útil a la vida. La marxa nòrdica, jo crec que és útil, perquè estàs aprenent un esport que si tu l'incorpores com a hàbit saludable dintre de la teva rutina, és molt interessant, no? Però a vegades ens han demanat, jo vull tirar d'astrals, atxes, i digo, sí. Pues no som nosaltres. No. Nosaltres fem un tipus de team building més inclusiu, no? Que ho pugui fer tothom...
1: Home, i que, no sé, no tinc molta idea jo de llançar d'astrals, però és una activitat més aviat individual i competitiva.
0: Sí,
1: no sé si genera team building. És més aviat d'oci, no? No sé, no tinc molta idea. Però...
0: La demanen. Després, vosaltres recordes, suposo que va estar molt de moda el paintball, molt de temps. I la veritat és que, bueno...
1: Però... És un altre tipus d'estratègia, no?
0: Exacte. No, són estratègies, però no, també és interessant. Nosaltres el que fem són activitats que estiguin relacionades amb el medi natural, però sobretot amb la filosofia també de, en aquest cas, del centre excursionista i de com treballar en equip.
1: Teniu una metodologia que es diu SIMS.
0: Correcte.
1: A veure, explica'm, en què consisteix?
0: SIMS.
1: Amb dues S's.
0: Molt important. Bueno, són 5 paraules que considerem nosaltres que són bàsiques en una activitat de team building, començant per la cohesió, la inclusió, la cohesió dels equips, la inclusió que pot ser des de que fem unes activitats inclusives a nivell de que es pot fer qualsevol persona de l'empresa, i també la inclusió.

0: inclusió social. Nosaltres treballem una línia amb responsabilitat social corporativa d'inclusió social, és a dir, aquestes activitats que podem fer amb l'equip de l'empresa, també podem incorporar joves de fundacions que faríem un match entre persones que mai coincidirien, joves que estan en situació, per exemple, de vulnerabilitat. No? Aquesta seria la I d'inclusió. Després ve la M de motivació, evidentment, motivem molt, la S de superació i l'última S, que és la més important, de somriures.
1: La motivació és la part més complicada? És a dir, hi ha gent que està molt cremada de la feina i te la trobes sovint en aquests team buildings?
0: Sí. Venen bastant cremats, molts venen sense saber on venen. I ara què farem? I ara,
1: sí, però els han enviat allà, però no, van una mica obligats per l'empresa, a vegades.
0: Però, mira, nosaltres treballem, això insisteixo molt, amb el resto de guies, i per mi és més important que la gent sigui bona, o sigui, els professionals que fem les activitats, treballem molt amb una bona dinamització. És molt important, o sigui, tu tens que aconseguir que aquella persona la tens que motivar. O sigui, les nostres activitats han de ser molt motivants, molt, molt. La M de motivació per nosaltres és M majúscula.
1: Aquesta és una de les branques importants d'activitats que feu vosaltres, però teniu altres activitats guiades que també, aquestes més obertes, no?, a la resta de la població. Què podem oferir o què podem fer amb vosaltres?
0: Què podeu fer?
1: D'activitats guiades.
0: Imagina't, tot el que puguem fer a la muntanya. Des de raquetes de neu, a l'època de neu, no? Aquest any hem fet moltes raquetes de neu i fins i tot construir iglús. Hem fet construccions d'iglús que ja som uns experts. O sigui, hem fet iglús ja que això és... sembla increïble. L'iglú és una construcció en equip, per exemple, que també la treballem...
1: També fa team building, això.
0: Amb team building, però també la treballem, per exemple, en una activitat que s'han apuntat pues, 15 persones que no es coneixen, que no formen part de cap equip, però sí que els hi hem... donat uns rols en aquell moment de, mira, tu fas els blocs, tu els trasplades, tu fiques els blocs, nosaltres fem l'iglú, etcètera, no? Amb les pales, tal. Podem fer tot tipus d'excursions, fem moltes excursions de senderisme i després pues, tenim activitats d'un matí, tenim activitats entre setmana per un públic potser més sènior, públic jubilat, potser. Després també tenim activitats d'un dia i activitats de cap de setmana o tres dies, que són activitats molt xules, la veritat. Doncs travesses, com pot ser el Pedraforca 360, la volta al Midi d'Oso, o fins i tot, si ja vols coses més tècniques, doncs pujar a l'Aleto.
1: I, per exemple, gent que, no sé, que té allò, la crisi dels 40, per exemple, i diu, ara vull anar a la muntanya. Us trobeu amb aquest perfil? O és més aviat gent, que tu deies, més sènior, que... es jubila o es jubila parcialment i té més temps lliure?
0: No, en el SEC tenim tot tipus de perfil. Tenim perfil des de gent més jove, de 40. Tenim el perfil de la crisi dels 40. Jo també l'he patit, evidentment. De fet, la primera marató que vaig córrer va ser a la crisi dels 40, evidentment. I després tenim aquell públic ja de més de tota la vida, més sènior. I després tenim un públic sènior. Ens agrada molt treballar amb aquelles persones que jo dic que s'han posat al primer cim que està en el seu cap. És a dir, hòstia, jo no sóc capaç de fer-ho, llavors nosaltres els ajudem a través del guiatge. Sempre són activitats guiades amb una seguretat important per professionals i que siguis capaç de moltes persones que no s'atreveixen a anar soles a la muntanya, doncs poden vindre amb nosaltres a fer aquestes activitats. Participaran en un grup i que realment veuran que al final la muntanya, amb respecte, es pot fer tot.
1: Clar, però a vegades la muntanya és exigent. Suposo que la gent està una miqueta en forma abans de fer alguna d'aquestes activitats, no?
0: Bé, depèn de cada activitat.
1: Sobretot si comences ja tard.
0: Sí, no, però depèn de cada activitat. Però a vegades són gent que estan en forma, però tenen por. Posaré un exemple. Ara que estan fent la pel·li Balandrau, l'altre dia em trucava un grup de noies que estan fent, tenen un calendari per fer un grup, que per fer diversos cims, i els faran pel seu compte. En canvi, el Balandrau volen un guia. I ho faran al setembre. És l'efecte de la pel·lícula que dius, ostres... És molt important, des del nostre punt de vista, és molt important anar acompanyats, perquè el guia no és que només et doni seguretat, també és que gaudiràs molt més de l'activitat, perquè aprendràs moltes coses. Nosaltres, quan fem un guia,

Fins aquí aquesta edició de Gente Viajera a Catalunya. Seguirem viatjant, com sempre, a través de la ràdio a partir de les 12 del migdia, l'edició nacional del programa. Avui us saludarem en directe des d'Orihuela, a la Comunitat Valenciana. Ara arriba Julia en la Onda, amb Julia Otero. Bon cap de setmana.

0: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu, amb concerts enmig de la natura i un ambient molt cuidat. A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi de llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica. Al Penedès hi arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
2: El Barça, Alfredo, reconoce haber enviado la primera oferta por Julián Álvarez vía mail a Mateo Alemán, 100 kilos, no colchonero, y Enrique Cerezo asegura que el argentino vestirá de rojiblanco durante muchos, muchos años.
3: Bueno, es una partida de ajedrez o una partida de póker, ¿no? Vamos a ver cuánto dura y hasta qué punto merece la pena tensar y desde qué lado se rompe la cuerda, ¿no? Evidentemente el Barcelona se tiene que poner un tope y que el Atlético de Madrid no puede frenar la intención del futbolista de querer salir.
4: Yo creo que no son jugadores en millones y después me cuestiono, me pregunto a mí mismo y pregunto a qui vull contestar si es el jugador que necesita el Barça. Yo, sinceramente, ya me avanzo, yo creo que no.
0: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
5: Buenos días, son las 8 y seguimos cocidos. En Canarias no, ni son las 8 ni han sufrido la misma ola de calor que el resto de la península.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. Well, sometimes I go out by myself
5: and I look across the water. Hoy es el día de Nuestra Señora del Perpetuo.

0: cámara que usan de cebo y te llevan a las plataformas de pornografía. Eso es casi publicidad encubierta, ¿no? Sí. Un nuevo género con la inteligencia artificial. Y para acabar, una frase de Cucurella, que ya saben, es el nuevo fichaje del Real Madrid, el jugador del pelazo, una frase de ese caballero diciendo que antes se rapaba que fichar por ellos, por el Real Madrid.
1: Una falsa maldita hemeroteca.
0: Bueno, pues si nunca os faltan bulos con el Mundial, también podéis hacer hasta el bulo campeón, ¿eh? El bulo campeón del Mundial lo podemos hacer cuando acabe.
1: Me apunto la idea.
0: Venga.
2: Los sábados y los domingos son para Julia. De 8 a 12, Gelo. En Onda Cero.
3: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
4: 82.988-82988, serie 75.
3: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
5: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
6: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
7: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
8: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
11: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
12: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
13: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que no creiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
12: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
4: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
14: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant en la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
12: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes

a l'FM de 6 a 7 del matí. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaZero.es/Catalunya. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaZero.es/Catalunya.

0: En un mundo donde millones de personas necesitan ayuda, un gesto tuyo puede cambiar su destino por partida doble. Si ya marcas la casilla de la Iglesia, marca también la X solidaria y duplica tu impacto. Sin pagar más, ni que te devuelvan menos. Haz un gesto legendario y marca la casilla 106 de Fines Sociales. Ya disponible en tu declaración de la renta.
1: Lo que ves de Mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com.
2: Mueve. En Al Campo, del 26 al 28 de junio, tienes el melón verde a 1,09 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
3: En Al Campo sales ganando.
4: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
5: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
6: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
7: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
8: Maldita Nerea en concierto en la Pobla de Mafumet. El 11 de julio vive una de las grandes noches musicales del verano con Maldita Nerea. Disfruta de sus grandes éxitos en directo el 11 de julio en la Pobla de Mafumet. Y cuando acabe el concierto, la fiesta continúa. Sesión DJ Remember 80s y 90s con Leo Garriga. Entradas a la venta en poblamafumet.coobin.cat. Además, la recaudación será solidaria a beneficio de la Fundación Xana. ¿Te lo vas a perder?
9: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
10: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida ja, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
9: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
11: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
9: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.

0: Gente, y el Ariel está al 50% en la segunda unidad. Y ya que estoy, llevo para picar unos pistachos y almendras, que la marca El Corte Inglés Selection tiene también el 50% en la segunda unidad en todos los frutos secos.
1: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
2: Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas. Consulta condiciones en tienda web y app.
3: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
4: Caliente en casa, pero bien fresquito, con el 50% de descuento en todos los gazpachos y salmorejos. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados, solo el 27 y 28 de junio.
3: Compra bien hay que ir a Carrefour.
5: Entender para planificar, invertir y vivir mejor. En JP Financial creemos que el conocimiento es la base de la libertad financiera. Por eso mostramos y explicamos lo que antes era inaccesible. Porque solo cuando comprendes las reglas, dejas de ser un espectador para tomar las riendas de tu futuro. JP Financial. Entender para poder.
6: Onda Cero Tarragona.
7: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
8: Encetem una nova entrega de la nostra secció 100%.cat en la que, com bé sabeu, fem divulgació sobre educació mediàtica coneixent projectes escolars, projectes institucionals i també parlant amb experts. Avui coneixem un projecte audiovisual amb el documental com a protagonista que s'anomena Next Us.
9: Next Us connecta cinema i educació per treballar continguts curriculars, fomentant el pensament crític, la interpretació del món i l'alfabetització mediàtica dels més joves. Es tracta d'una nova metodologia educativa impulsada pel director de Docs Barcelona, Joan González, en la que el documental forma part de l'aprenentatge escolar. Més de 400.000 alumnes, 1.000 escoles i 8 països europeus ja integren aquest mètode que posa a l'abast del professor més de 100 documentals, 1.400 clips curts i prop de 300 activitats didàctiques.
8: Parlem amb el seu impulsor, Joan González.
10: Nosaltres som tan atrevits que ens hem plantejat anar a l'aula i quan piquem a la porta i ens surt el senyor Aristòtil, li diem, escolti, vostè ha contribuït amb la paraula oral. Quan ens surt el senyor Gutenberg, diem, vostè ha contribuït amb la paraula escrita. Els hi portem als germans Lumières perquè contribueixin amb la paraula visual. És a dir, nosaltres pensem que si algú veu alguna cosa, l'entén més fàcilment que si no pas la llegeix o l'escolta. És a dir, és entendre a partir de veure allò que, a més, és documental, és a dir, és real, i cap d'ells ha estat pensat pel món educatiu. És el nostre equip pedagògic que els hi treu aquest suc perquè puguin ser útils en el procés d'aprenentatge, no? Per tant, és aquesta seqüència i aleshores l'equip educatiu el que fa és donar-li sentit i veure en quin moment, en quina matèria pot ser incorporat perquè els nois i noies aprenguin, no? Aquest projecte ha nascut aquí i aleshores quan vaig parlar amb Alemanya i amb Grècia, que van ser els primers, els hi vam dir, aquest és el projecte, us voleu sumar? S'ho van estudiar i van dir, ok, entrem. Actualment a Alemanya hi ha 100 escoles, a Portugal hi ha 100 escoles, però la gran sorpresa és de fa 3 o 4 mesos quan mirem des d'on s'ha entrat a la plataforma i descobrim que s'ha entrat des de 154 països.
7: Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
11: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra.
12: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis.
11: Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
13: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
14: Un verdadero espíritu de rebeldía es aquel que busca la felicidad en esta vida. Henry Ibsen.
8: ¿Qué tal, rebeldes? ¿Cómo estáis?
15: Rebeldes sin causa.
16: Ay, ay, qué voz se oye desde Murcia, qué alegría.
17: Ay, la voz. La voz de Frank Sinatra.
15: Estaba pensando que soy rebelde sin casa, como la mayoría.
8: Qué poco original.
15: En este país,
8: no tienes casa.
15: No.
8: Qué poco original, Pablo.
17: Uy.
8: Rebeldes porque el mundo se ha hecho así, ¿no?
15: Como efectivamente.
16: Al final solo va a tener casita Bad Bunny.
15: Porque nadie me ha tratado con amor.
17: Qué ordinariez.
8: Bueno, casi se nos ha pasado la mañana. No sé si sois conscientes, ¿no? Queda lo bueno, queda la última hora de programa. A nosotros se nos va a acabar pronto.
18: Tenemos a medio equipo que empiezan ahora otro programa que les llevará

0: són interessants, eh?
1: Sí, ell treballava, bueno, treballava, tenia una sèrie de locals de...
0: Això es pot anar complicant, eh, Marta? Tal com ens estàs venint.
1: Sí, sí. No, t'ho dic perquè...
2: Fins... Ara estic pensant a veure si qui et va contactar era el sogre de Pedro Sánchez.
0: No, clar, vés a saber.
1: Bueno, pues sí, era una cosa semblant, eh?
0: Quin susto, he tingut un microinfart en aquests moments, mare meva.
1: Era francès, aquest senyor francès.
0: Dic que ara tocaran el timbre i serà la policia que voldrà el juez Peinado, ja veuràs tu que trae per aquí. Digues, Marta, no, de moment...
1: Però clar, així com el sogre del senyor Sánchez va tenir el negoci fins que va morir...
0: Presuntament, eh? Tot aquí presuntament, eh? Aquí nosaltres...
1: Presuntament.
0: Presunta Marta González Peláez, presunta David Morales...
1: Clar, sí. I la filla també treballava amb el negoci. Si no,
0: bueno, sí, no ho sé.
1: Diuen, no?
0: Jo no m'entero.
1: Doncs ell, aquest senyor el que volia era fer un llibre,
0: sí,
1: perquè ell
0: presumpte deia que llibre,
1: quan
0: també,
1: la seva filla... Sí, quan ell volia que jo li fes la redacció del llibre,
0: sí, sí,
1: i
0: no,
1: tal,
0: no, t'entenc, sí,
1: i
0: sí,
1: canviant
0: sí,
1: una mica tot. O sigui, la seva vida no
0: que era la seva constància, vida, que, que quedés persona. Constància de tot el que havia fet, de la seva vida.
2: Era una mica com el que deia la Veneno que algun dia faria.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: Sí. Clar, perquè ell deia, quan la meva filla tingui 9 anys, jo ja no podré treballar amb això.
0: Ja.
1: Jo no puc permetre que la meva
0: bueno,
1: filla...
0: Bueno, els OnlyFans també passa, però bueno, és igual. Sí, digues, sí, sí.
1: Que es dedica al teu pare...
0: Clar, clar.
1: I clar, el seu pare es dedica a algú que no és... Ell deia que ell era honrat, perquè ell ho tenia... A Hisenda estava donat d'alta com si fos un hotel, perquè es podia fer.
0: Val, sí, però, bueno, sí, clar, sí. Què passava dins de les habitacions ja era un altre tema. Bueno, però sí,
2: però ell es dedicava a repartir felicitats.
0: Sí, senyor, sí, senyor. A fer que la gent es conegués.
2: No, el teu pare, a repartir felicitats.
0: A fer que la gent es pugui conèixer i pugui abraçar-se.
1: Era l'època que estava aquí el Neymar, el jugador.
0: Ui, això es va complicant, Marta, eh?
1: Era un client,
0: això es va posant interessant,
1: no, era un client,
0: eh? Sí?
1: Era un dels clients VIP d'aquest senyor.
0: Ostres!
1: Perquè li encantaven les dones...
0: Ai, Marta, bueno, això s'està posant molt interessant, eh? Ara sortirem a 35 programes. Saps com quan l'altre dia la Judit Martín va dir en un podcast allò de la Montserrat Caballé i tot això que l'havien contractat i s'ha anat tirant el fil? Doncs mira, ara serem trending topic, tu, en qualsevol moment. Que interessant, Marta. O sigui, el Neymar pues sí, anava jugant amb les pilotes del... Bueno, sí, digues. Sí.
1: No, i jo el local que vaig veure, que estava...
0: No cal donar detalls, de l'adreça i tot això, ja, qui vulgui escoltar-lo, ja...
1: Estava molt ben decorat, era molt maco, eh? Semblava... La veritat és que no semblava un local així...
0: No, si la gent anava per la decoració. Això és com quan diuen allà, no, jo miro això per la trama, saps què vull dir? Sí, la gent anava per la decoració. Sí. I després, bueno, ja que estem aquí, eh? Ja t'entenc, ja.
1: Clar, i ell volia, doncs, això, crear una vida que no era la seva vida.
0: Fantàstic.
1: Perquè la seva filla tingués un llibre del seu pare quan va començar, quan va venir aquí, perquè ell, com que era francès, va venir aquí, sí, no sé què. Bueno, saps allò, aquella història que moltes vegades dius... Bueno, la gent que... Perquè jo, després de sentir aquell senyor, hi ha moltes coses, es posa una mica en dubte,
0: sí.
1: Eh?
0: Ostres, que interessant,
1: o sigui,
0: tot
1: que,
0: això.
1: Bueno,
0: aquí has deixat anar una bomba, Marta. És que la Marta ha viscut tantes coses, coneix tantes coses, la Marta, que, mare meva, tu, impressionant aquest document, eh? David, com et quedes, tu?
2: És que encara estic intentant recuperar-me.
0: Sí, sí. Entre les veïnes que tu tenies, David, saps les veïnes aquelles que sempre saludaven?
2: Sí.
1: Ai, sí, és veritat! Les veïnes del David, clar.
0: Sí, sí.
2: Porta en porta.
0: Imagina't, eh? I
2: paret
1: en paret. Estaven encara o no?
2: No, ja no. Que els van tancar el xiringuito.
0: Sí, sí, sí. Del dia aquell que van haver de sortir tothom.
2: Sí, diguem, aquell dia que per l'espiell de la porta jo veia com estaven els Mossos d'Esquadra interrogant els clients.
0: És que, clar, és que havia de ser una situació, eh? Que hi ha tota la gent sortint allò com podia, eh?
2: Però és que, a més, qualsevol hauria fet el mateix que jo d'anar mirant per l'espiell de la porta.
0: Home, per favor, és que, clar, vulguis o no, és que...
1: Home, és que a més això és una labor periodística.
3: Home, clar.

0: David, avui dia, amb el, era... amb el programa d'avui, el podcast d'avui, si després és el més descarregat, que no us estranyi, eh? Perquè, clar, tu imagina't la de... La
1: jo tenia uns amics que deien, mira...
0: Si voleu treure alguna cosa és el dia, eh? Per treure-la, perquè avui serà molt escoltat i, sí. I bueno, tot sortirà avui. Sí, sí.
1: Jo tenia uns amics que deien, mira, farem una cosa un dia, una nit, anirem sí. I ens posarem tots a l'entrada de casa vostra, amb la porta oberta, menjant pipes, anar veient a veure qui va passant.
0: Mare meva. Tu imagina, és que clar, és que sabent que en el pis fan això, clar, tu et poses allà en plan a mirar i tu 24 hores, eh? O sigui, un estudi de mercat, que es diu, no? Això s'estudia màrqueting, eh? Màrqueting, si tu vols saber, Marta, si una botiga pot tenir, un local pot tenir èxit, t'has de posar allà, comptar quanta gent passa, si la gent es mira, els negocis que hi ha al costat, tot això, no? Doncs tu pots fer un estudi de mercat perquè vols veure si al pis de dalt vols fer la competència, no? Doncs aquestes, a les senyoretes de Vinyó, eh? Diguem-ho sí. així, per posar-li un nom així pintoresc, eh? Doncs...
1: També vaig tenir un veí en el pis de dalt que sospitem que feia entregues a domicili i no era de Glovo.
0: Ostres!
1: Perquè entrava i sortia moltes vegades amb la bicicleta.
0: Mal.
1: Al llarg del dia i la nit.
0: Ja. Vols dir que feia, bueno...
1: Ja només ens faltaven a l'edifici les apostes il·legals.
0: Sí, efectivament. Vull dir, ja teníeu... Quan entraven els Mossos, preguntàveu per què. O sigui, clar. Quin és el tema? Perquè us podem indicar a quin pis és, eh? Diu, és que hem escoltat que hi hauria un negoci il·legal. Quin negoci? Perquè us podem guiar, no? A quina planta és. Mare meva, tu. Ostres, Déu-n'hi-do, eh? El que... Sí, no, todo queda de puertas para adentro. Sí, bueno, però l'edifici, la gent... Les colines tienen ojos, que deia la mítica aquella pel·lícula de terror, eh?
2: Sí.
0: Impressionant, eh? Si les paredes hablasen, no? Bueno, poses una càmera avui en dia i...
1: I sobretot quan un dels veïns és periodista i treballa des de casa, doncs
0: imagina't.
1: No,
0: clar, tu imagina't, és que ho tens tot fet, saps què vull dir?
2: Això és un perill, eh?
0: No, clar, és que diu, però per què et fiques amb la vida? Diu, és que és de formació professional, és que això no es pot evitar. Home, tu imagina't el que és... Ostres, tu, eh? En un moment se't pot... La de coses que surten, eh?
2: Pots tenir una exclusiva fantàstica.
0: Sí. Només cal ser una mica observador, eh?
2: I tot, per ser periodista s'ha de ser observador,
0: sempre,
2: no?
0: Sempre s'ha de tenir allò aquesta inquietud, eh? Voler saber, clar. Doncs sí, qualsevol que pot fer una tesi doctoral, escoltant el podcast d'avui, qualsevol que es vulgui dedicar això a investigació i a seguir el fil, a tirar el fil de Xonsis, doncs mira, igual avui ens entrem molt, molt interessant, tot presumptament, aquí tot el que comentem, tot és presumptament, i a partir d'aquí cadascú doncs que investigui, qui vulgui investigar, doncs aquí li hem donat unes pistes, i que siga la línia de puntos, aquí li hem donat l'1 i el 2, i a partir d'aquí que vagi dibuixant el 3, el 4 i el 5. Ostres, tu, és impressionant, tot això, és meravellós. Bueno, és que a veure, és que sembla una exageració lo de qui no i qui en viva, però en el fons és que a cada pis ja mai saps, no?, el que es fa i es deixa de fer.
2: I la finestra indiscreta de la pel·lícula.
0: Efectivament, el Hitchcock, que no, era ben interessant això, i en el fons venia a dir, no?, de que qualsevol persona podia... Pues, mira, només observant es podia enterar de moltes coses.
2: Clar, es pot enterar molt, i pot sospitar que pot ser una cosa i ser una altra, també.
0: Sí.
2: Això és el que deia el Bono, no?, en el Pensamiento Lateral.
0: Sí. I també deia With or Without You, però era un altre Bono el que ho cantava, això. Bueno, escolta...
2: Sí, és un altre Bono.
0: És un altre Bono el que ho cantava, això. Bueno, escolta, doncs molt interessant aquests temes que hem fet avui. Marta, tens...
2: El que no hem analitzat molt bé és l'estadística aquesta, però bueno, aquesta la podem deixar per un altre dia.
0: Quina estadística?
2: La que els telèfons refreden les relacions.
0: Ah, sí, sí, sí. No, bueno, és que ho podem anar desenvolupant amb diferents
2: podem
0: dies.
2: Fer una enquesta.
0: Sí, sí. Bueno, és que la gent, al final, el telèfon és l'excusa. Vull dir, quan algú té ganes de donar-li alegria al cuerpo Macarena, ja es troba, ja troba la forma de trobar-se, de fer-se l'encontradizo.
2: El telèfon és el mal de cap d'abans.
0: El telèfon és l'excusa. Dir, ai, és que m'he liat amb això i ara se m'ha fet tard.
2: Sí.
0: Quan se t'ha fet tard, és que no està l'horno per a bollos.
2: És que m'han enviat una cosa de la feina que tinc que veure, que tinc que llegir.
0: Sí, sí. M'ha sortit una cosa. Sí, no, sí. La cosa que t'havia de sortir no t'ha sortit, que és el que d'això... I és que just m'han... Sí, és que tinc molts dies de... Home, un dia sí que pot ser que estiguis molt atrafegat. Però bueno, tornem a lo mateix. Escolta, si som feliços, no hi ha problema. No és una qüestió de, a més, no hi ha una relació directa, a més, en contres telefònics, diguem-ne, la cosa millor funciona. Si no va així, el que cal, en tot cas, és que, doncs, que la gent sigui... Doncs això, que la gent sigui feliç, i si són feliços, doncs
2: clar,
0: endavant.
2: I a més tot és respectable, mentre tu no t'obliguin a fer el mateix.
0: Exactament, això va així. Bueno, vinga, anem amb les coses de la doctora Marta González Peláez. Tens alguna cosa, Marta?
2: Sí, clar que sí. Avui tinc una cosa una mica... Aviam...
0: Se li està complicant avui el títol, el David.
2: De monstres, com ho diria jo? És que, bueno, és una cosa de monstres.
0: De monstres, no et preocupis, ja ho diu el David, ara em fa un resum d'això. A veure, vinga, digues, David, va. Vinga.
1: A Nits de Ràdio, encara que els telèfons refredin les relacions, tenim coses de monstres amb la doctora Marta González Peláez.
0: Sí, senyor.
2: Està molt bé.
0: Està molt bé, molt ben resumit així. Està molt bé. Doncs a veure, Marta, quines coses tenim així?
2: Bueno, és una llegenda de... que és el Diable Vermell.
0: Sí.
2: És un terrible monstre marí, gegant, que és una mena de calamar, que és tan gran com una persona... adulta i bastant...
0: Carai, escolta, la de racions que es podrien fer, amb unes quantes patates...
2: Sí, però escolta'm, és molt
1: perillós. Aquest et porten a Madrid i et fan uns bocates, però...
0: Aquests et fan bocates, vamos...
2: Els tentacles, com unes... Les ventoses, té unes dents...
0: Home, ja no m'agrada tant,
2: això. Que quan t'agafi la pell, te la menja.
1: Ostres.
2: Els marinistes que estan... investigant aquest animal...
0: Ja havíem fet el negoci, Marta, i ara se'ns està complicant, això. A veure, digues.
2: Sí, doncs van amb un traje a sobre del neopreno de malla metàl·lica, perquè si no els hi menja els braços o la cara i és molt perillós. A més, com que és tan gran, doncs clar, tota la tinta que fa sortir, doncs clar, és un núvol immens.
0: Bueno, però la tinta també es podria aprofitar, perquè com va anar el cartutxo, saps, de la impressora? Encara faríem negoci aquí,
2: Si
0: tenim molts pels bocates i per quatre cartutxos d'impressora, ojo que farem dir.
2: Clar, és que diuen que abans hi havia les llegendes que els mariners moltes vegades sortien, els que anaven a navegar, i més de la meitat dels vaixells desapareixien, però era perquè hi havia aquest tipus de monstres que se'ls menjaven.
0: Sí, bueno.
2: No era degut a les tempestes...
0: No, i... s'anaven a per tabaco i, saps? Sí. I no tornaven,
2: Bueno, doncs pues, aquest animal és un animal que la gent li té molta por, perquè, clar, és un animal perillós. I es veu que hi ha zones... Tot sempre és Austràlia,
0: Austràlia
2: sempre...
0: Tot és molt gran.
2: Una zona una mica complicada. Jo,
0: tots els animals...
2: Que, no, allà... El dia que hi vagi a Austràlia no em banyaré a cap platja,
0: Si jo crec que no sortiria de l'aeroport, ves que et dic.
1: Bàsicament.
0: Perquè em faria poc tot, saps? Així en general.
2: Sí, bueno, doncs, pues, clar, ataca els submarinistes, els pescadors, i, a més, pues, se'ls pot arribar a menjar. Vull dir que és un depredador tremendo. I és un, clar, està, doncs, el que dic, no? La zona d'Austràlia, i com que nosaltres estem al Mediterrani I també és veritat que nosaltres també tenim llegendes d'animals del Mediterrani, però són sempre més macos. Són les sirenes, que les sirenes sí. són sempre més dolces, eh? I les sirenes, bueno, doncs sí, són una mica seductores, però no es mengen a la gent, no?
0: Bueno, no conec el cas, però bueno, sí, sí. Les bueno. sirenes són seductores, però deia la llegenda que es perdien, eh? Els...
2: Ah, sí, bueno, clar.

0: Es perdien perquè
1: els marineros...
0: O sigui, era una manera de seduir a les persones, o sigui, als homes, i els, bueno, els deixaven caos, no?
1: Sí,
0: sense,
1: sí.
0: I això sense Viagra i sense res, eh?
1: No,
0: vull
1: clar,
0: dir...
1: els mariners anaven amb ganes, eh? Vull dir, és allò de que es deixaven buscar, eh? Per les
0: clar, doncs pues això. Però mira, hi ha una part de Normandia que fan cada any un espectacle que és molt, molt curiós, que fan com un festival de sirenes.
1: Ah, molt
0: llavors,
1: bé.
0: Durant tot l'any aprenen les dones que volen ser sirenes.
1: Però què van fent? Ah, de sirenes de mar, no de... Ja t'entenc, no de...
0: No, i aprenen a nedar en una piscina, perquè, clar, han d'aprendre a nedar amb la cua.
1: Amb la cua, hi ha escoles de sirenes.
0: No les poden...
1: Sí, hi ha escoles.
0: No les poden moure, perquè, clar, és difícil, no? Bueno, suposo que és una qüestió d'assaig, no? D'estar ensenyant i practicant i practicant.
1: Sí, sí.
0: I, bueno, i es veu...
1: Al meu pis no entra una cua d'aquestes, ho dic perquè vull dir, tu imagina't això. No. Això no ho guardes després, mare meva.
0: Ja, ho dic perquè potser també això és una part de seducció, no? A més, es veu que és un festival de música, amb la música, l'aigua del mar i tal, es veu que és una cosa molt maca, no? Bueno, jo,
1: mira,
0: això sí que m'agradaria anar-hi.
1: Això és com tot, Marta, una cosa molt maca, depèn. Sí. Si es fa ben fet... Tot és una cosa molt maca. Ara, mal fet, se't fa llarg, el festival, saps? Se't fa bola, eh? De dir, i ara les sirenes del quarto B. Dius, és que a mi se'm
0: clar, però també hi havia sirenes...
1: Això. Sí.
0: Hi havia sirenes escoceses i irlandeses, que eren, mira, les sirenes negres.
1: I que duien faldilla, una faldilla d'aquestes de...
0: Devien
1: tenir el pèl roig, eh?
0: Clar, es transformaven de foca a humana. O sigui, era una foca,
1: sí,
0: que es transformava en humana amb la cua de foca, però, i llavors atacava sobretot principalment els homes. Sempre la part femenina sempre és molt cruel. Quan és cruel, és molt cruel.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, no,
0: després
1: sí.
0: Després estaven les serps marines gegants, que segons els mites nòrdics i japonesos,
1: sí,
0: podien menjar-se els vaixells sencers.
1: Molt bé, molt bé. A veure, això com a excusa era regolinxi, eh? Vull dir, és que no sé què ens ha passat, que no sé què... No, era una serp que es podia tragar tot el vaixell. Bueno, a veure...
0: Clar, perquè el mar en si, com que és... Els oceans sempre han estat una font inesgotable de misteri i de fascinació a la vegada, no? Perquè és una atracció bipolar, no? Com
1: sí,
0: diria
1: sí.
0: Aquell.
1: Sí, que atreu i fa respecte al mateix temps, està clar.
0: Clar,
1: sí, sí,
0: clar. Sí. Llavors, la seva immensitat i les seves profunditats són... Home, la profunditat quan és molt, molt fosc el mar, perquè quan nosaltres tenim un mar bastant, bastant agradable,
1: sí,
0: tot i que cada any tenim problemes perquè molta gent no respecta les banderes que hi ha i es banya i mort moltes vegades, doncs és una pena.
1: Per
0: no?
1: Imprudència,
0: però, bueno,
1: diguem, però sí, sí.
0: Exacte, és per una imprudència, però nosaltres tenim un mar que és bastant tranquil i pacífic.
1: Sí, sí.
0: Eh? Però aquests mars tan braus i tan negres i
1: sí,
0: tan
1: sí,
0: foscos...
1: No, dins,
0: home,
1: entrat
0: sí
1: dins de l'oceà...
0: Però donen una mica de por, eh?
1: Sí, sí.
0: Bueno, el misteri... La literatura clàssica, una mica sempre ha sigut les històries d'Ulisses i de l'Odissea, evidentment, no?
1: Sí, sí.
0: Que aquesta, la clàssica, clàssica. Però sempre el mar ha sigut una mica el misteri. Però, per altra banda, la gent que ha tingut problemes sempre torna al mar. És com
1: sí,
0: una atracció
1: sí.
0: Una mica...
1: Bueno, és una addicció,
0: no?
1: Ha de ser una addicció irracional. Anem a dir que tots aquests monstres marins devien ser com la IA, no? Els vídeos fets per IA de l'època, no? En el sentit de que ara
0: sí.
1: Tot el que veiem, diuen, no, això està fet per IA, no? Bueno, doncs pues allà devia passar una cosa similar. No, això és una llegenda, això s'ho han inventat, això no ha passat, no? Bueno, clar, al final tots són... Però les històries s'han de fer interessants, és el que dèiem, no? Perquè una història
0: clar.
1: Sigui interessant. No, vam sortir d'un port i vam arribar a l'altre. Però vaja, història.
0: Sí,
1: no,
0: clar.
1: És a dir, no, ens va atacar un pop gegant. Bueno, ja es posa...
0: Efectivament, i va venir una sirena.
1: Sí, sí.
0: I després va venir una foca gegant, també.
1: Bueno, si et saltes un semàfor, també et ve una sirena de seguida, no? O hauria de venir, però bueno, sí, ja.
0: Clar, ja és que, home, aquesta les històries són maques d'explicar, no?
1: Trobo sí, que
0: són...
1: sí.
0: És una manera, a més, una manera per... Mira, és una manera de passar el temps en comptes de tenir el telèfon.
1: No, mai tant.
0: I després d'això, potser ve altres coses.
1: No, no, és creatiu, o sigui, ha d'haver creativitat, tu, escolta, i això,
0: clar,
1: això és preciós.
0: Efectivament,
1: és preciós,
0: efectivament. Vull dir
2: que ens... Cola Tritón, i esa cola?
1: Sí, exactament, exactament. Sí, sí, sí. ¿Dónde vas con esa cola, eh? Clar. Ai, que Tritón, eh? Ai, que Tritón sí. Eres, eh? Sí, sí.
0: Que Tritón eres, que Tritón. Sí, ai, sí. Tritón, Tritón, Tritón. Sí, sí.
1: Estava Tritón i ara està alegre. Bueno, en fi, escolta, que... És curioses les coses del mar. Bueno, i quantes històries, eh? Quanta literatura, clar, en què deies, no? El Nautilus, eh? Navegant allà amb els calamars gegants, no?
0: Clar, a més és per una vegada és el perill i la bellesa, no?
1: Clar, clar. Perquè... Atreu molt el perill, és evident.
0: Clar, és com una mena d'adrenalina que has de... Però, per altra banda, clar, després tens por.
1: Sí,
0: però,
1: sí.
0: Bueno, doncs pues, el calamar aquest, aneu en compte. Les sirenes no, les sirenes són una mica més dolces i menys perilloses.
1: Bueno, no me n'he trobat cap, perquè igualment em faria una mica respecte, no? Tot allò de la cua i tot això, saps? Se'm fa bola. Si no menjo més peix per netejar...
0: A la ràpita, al Delta de l'Ebre, hi ha un gos marí,
1: sí,
0: que diuen que sí, hi ha un mapa, de diferents animalons d'aquests que han aparegut a la literatura,
1: sí, sí.
0: I diuen que... I després les històries també que explicaven els pescadors, perquè els pescadors també eren molt fantasiosos.
1: Bueno, i posaven una mica de la seva... De
0: clar, bueno, a mi em sembla bé. Bueno, era una manera d'entretenir-se també, no?
1: Que
0: suposo.
1: Sí, que sí, que sí, que sí.
0: I llavors, bueno, pues, a la ràpita hi ha una llegenda que és el gos marí, i que això està mencionat al mapa de 1602-1605 que un cartògraf, Johannes Baptista Brienius, es va dibuixar una criatura gegant enfront de les costes del Delta. O sigui que... I sembla ser que això ho va fer perquè ho va somiar,
1: bueno,
0: o ho va veure.
1: Sí, això passa en moltes coses, que no saps ben bé si ho has somiat o ho has vist o t'ho has imaginat, però bueno, aquestes coses després, com tot, no? Al final, quines queden d'aquestes històries? Les que són més interessants, si no haver-ho ben trobat, sí, sí. que diu.
0: Clar, clar, es veu que aquest gos tenia, doncs, el morro molt llarg i les orelles molt peludes i els ulls saltons.
1: Veus?
0: I aterroritzava els pescadors.
1: Que molts d'aquests tenen el morro molt llarg, ja et dic jo que sí.
0: Però només ho va veure el Johannes Baptista Brientius.
1: El dels Brienius, sí, sí, sí. El dels Brienius i els Trienius, que són els que...
0: No sabem si el millor, doncs clar, moltes vegades igual aquest senyor
1: que havia sopat o que havia begut, clar, clar.
0: Estava mirant el mar i havia begut una mica, clar, un parell de copes.
1: Ja se sap.
0: Llavors, doncs clar... La imaginació al poder, no?
1: No, està clar. Vull dir, escolta... No, que m'ha semblat veure un llangardaix. Diu, no, que tenia tres ulls. Ep! No, que venia 20 metres. Saps? I així vas fent la història. Vas fent una mica la història, una mica com els humoristes van provant el material, no? Que el van provant una mica i si veuen que la gent reacciona bé... això es queda, i si no han reaccionat, pues, això ho descartem, no? I provem una altra cosa. Doncs aquí devia passar una mica igual, eh? Jo crec que anaven explicant la mateixa història i cada dia afegien una cosa nova. Si la gent deia, es quedava com, no? Com que, ostres, que interessant.
0: Sí.
1: Si no deien res, no, diu, és que tenia 2 metres, tenia 20 metres. Doncs pon 20. Perquè, clar, per fer-ho més interessant, això segur que era així.
0: Sí, sí, clar, per això et dic que no sé, perquè jo me'n recordo que quan jo era petita i anava a León, anàvem a la casa dels meus besavis, que tenia a la muntanya, i a la muntanya hi havia un senyor que era el pastor del poble.
1: Val.
0: I, clar, una nena urbanita com jo, i que no coneix, anava allà uns dies i tal, doncs quan venia el pastor amb les ovelles i les cabres i tal, doncs els nens anàvem a veure'l, no?
1: Sí, sí. I era l'aconteixement del dia.
0: Clar, em deia, no et creguis res del que diu aquest senyor té molta fantasia i explica coses. I clar, però les explicava, era un senyor que no sabia escriure ni llegir.

0: però explicava i parlava, encara me'n recordo, eh? Fantàstic, es t'explicava unes... I tu et quedaves allà embobada.
1: Sí, sí. Bueno, et venia de gust que jo fos cert. O sigui, et venia clar. De gust que jo fos cert i que... Com el que ens diuen els polítics, saps? Que a un li vindria de gust que...
0: Sí, i que... jo li deia a ma mare, mamà, és que m'ha dit això. No t'ho creguis, ja t'he dit
1: clar,
0: que no t'ho creguis.
1: Per què t'ho creus?
0: Però a mi no, em semblava impossible de no creure.
1: Sí. Fantàstic. I si no, ja et dic, si no, vero ben trobato i una història interessant, com per això sí. Es fan les novel·les. Vull dir que em sembla clar, molt interessant. Sí. Molt interessant.
0: Bueno.
1: Doncs avui hem après dels animals marins. Alguna cosa més que volguessis que comentéssim avui?
0: No, era això de les bèsties marines.
1: Tu aquestes, amb quina bèstia marina et quedes, David, de les que ha comentat? A veure.
2: Jo el gos aquest d'aigua de davant de la Ràpita.
1: Sí, sí.
2: El gos marí.
1: El gos marí, eh? El gos
2: de fet, estic veient fotos, bueno, una foto del mapa aquest.
1: Sí.
2: Que va fer
0: estàs mirant, no?
2: Sí, sí, sí, amb la imatge i és, bueno, és graciós
0: l'animal. És

0: Doncs en parlarem un altre dia, recalcularem la ruta i en parlarem de tot això. Jo m'hagués quedat amb el calamar aquest gran, si no tingués això de les dents. No, no, perquè jo veia negoci aquí, jo veia aquí a quan en sortiria, saps? Que d'un trosset feies molts bocates, i jo ja l'estava veient aquí. És que tinc molta gana, aquesta.
1: Ja, però deu ser molt dur, també, el tan gran.
0: Bueno, però ja el faran, que...
2: Ja l'estovarem,
0: sí. Ja trobarem la forma d'estovar-lo.
1: Malgrat que estigui amb el mitjà aigua, no, que hauria d'estar més tou, però...
0: Sí, és complicat. No, eh? Com l'has de... Bueno, és igual, són coses que no comprenc. Que
2: bueno, suposo que és igual que el pop, com el fan a Feira, no? Primer el congelen... Hi havia l'opció de fotre-li la pallissa, però ara la gent ja directament el que fa és congelar-lo, el congelem,
0: millor.
2: I després li has de fer allò de submergir-lo 3 vegades en l'aigua bullint.
0: Com si el bategessis o alguna cosa.
2: Eh? El fiques, el treus, el fiques, el treus, el fiques, el treus, i després ja el deixes bullint.
0: Mira tu. Mira tu quina història, eh? Perquè sembla que l'estiguis ofegant, no? Acabant d'ofegar la pobra criatura. Bueno, sí, són les coses de...
1: Bueno, els camarlans... Quan si estan vius, si els fiques a l'aigua bullint, criden.
0: Ai, no m'ho diguis, això.
1: Un xisclet.
0: No m'ho diguis, això, que ara no menjaré més escamarlans a la meva vida, ja sabent això.
1: Bueno, poses música quan fas...
0: No, no vull saber.
2: Poses nit de ràdio mentre els fas.
1: Sí, allò. I ja no se sent.
0: Saps, allò de... No escutxó. Mare meva, tu. Ara se'm costarà això dels escamarlans. No, tampoc em menjo molt, però bueno, en fi. Doncs la de coses que aprenem aquí a la tertúlia d'Última Creus amb la doctora Marta González Pelaez i el David Morales. El David, t'escoltem d'aquí una estona. Marta, moltes gràcies i fins a la propera setmana. Adéu-siau.
1: Gràcies a vosaltres. Bones matinades a tothom.